0: sofrer, me pra sofrer, tá mor. Me pra mora, tá viver, nem a terra cover. Tá perdendo na mar, mas tá cora na tempo. Tá vestido de preto, pra mostrar longe de boa.
1: Voilà, nous étions avec Feruga, et ta rei de Tabanca. Et nous continuons avec Nasia Gomi, l'ange de bois.